ara un baresco mica, s'ha ballat tot bé. Trobe't amb en vits mica, de fa no tinc caris. Sí, de fa va ser fris, fred, mana va ser fris. Però va costar-te xapit, jo deixo fred i cotar. Com a tant